Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 88%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 86%.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty dad.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada, és Desencadenada, Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Midler, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warners, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades per qüestions de feina em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got to get the Mrs. to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

nascut el 1941 a Alabama. I sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

És una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

0: When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havien recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió.
1: Girl, you'll be a woman soon.
0: Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: quantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Campllong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí, però era molt jovenet. Eren els Steel Wheel. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steel Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut. Es diu...

Jordi, l'escollir Steely Will entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha durat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

0: Tiny Smile.
1: I'll do what you want, just run away.
0: Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl, aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb, Time is Time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps, si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona, gironès, que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques, i sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States. Look.

0: Esquerra confirmarà aquesta tarda si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista al Congrés. La direcció diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci i els comuns continuen convidant-lo a liderar el Front Ampli. Mentrestant, la militància de la CUP vota avui si avala la decisió de la direcció de no presentar-se a les generals. La policia ha desallotjat aquest matí el mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat en l'operació, que ha durat poc menys d'una hora. Aquest desallotjament es fa poques hores abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma dimarts que ve. Al Nepal, una nova crescuda sobtada del riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua, que en alguns punts ha pujat més de 8 metres per sobre el nivell habitual, s'ha endut una quarantena de cases i també diversos ponts. Hi ha almenys 5 persones desaparegudes. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients amb ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació de mans i ulls i també els ajuda a la recuperació neurològica i l'autoconfiança. Aquesta iniciativa l'impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i també l'Hospital Comarcal d'Olot. L'Ajuntament de Maçanet de la Selva gestionarà directament el servei de recollida de residus abans que s'acabi el 2027. Això els permetrà estalviar diners, tot i que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. Actualment, només una setantena de localitats fan aquest servei amb personal propi. Més de 220.000 persones han omplert l'Estadi Olímpic de Montjuïc en els 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. La banda osonenca va posar ahir punt final a 16 anys de trajectòria musical. A Sitges, el protagonista de les últimes hores al Festival de Cinema Fantàstic és Peter Jackson, director de la trilogia El Senyor dels Anells. Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic del certamen enmig d'una llarguíssima ovació del públic.
1: Esports. Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, victòria per Bezzecchi, i Jorge Martín, que ha estat tercer, recupera el liderat del Mundial. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 jugadores de 10 catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món al Paraguai. Ha guanyat l'Argentina per 3-1. Medalles també en patinatge artístic per les catalanes Cira Bella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze, respectivament. I en futbol, victòria del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes continuen imparables i sumen la 8a victòria en 8 partits. I triomf també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal, i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius. El brasiler, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells d'un jugador rival.
0: I el temps, matí de cel serè, amb núvols prims i alts des del migdia fins al vespre. En general, però, no es preveu pluja, la temperatura no canviarà o bé pujarà lleugerament.
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 80%.
5: See you later, alligator.
6: Cocodril Club. See you later.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir, mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com o a Spotify o a YouTube o a Amazon Music o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè a aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que a més és un programa que costa pocs diners a fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia, i a més li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodrilo Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo. Jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, de en el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi
0: canto. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Divari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de Sanremo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però...

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre, y no te preocupes que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y al cuba di una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat. No, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi, vens amb mi, ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango? Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo.
2: Olvida el tiempo.
1: Ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem Aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Ah, mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana, amb l'intriga de saber si Temp Park City mantenen el lideratge amb Self-Aware o si hi ha canvis. Una llista que tindrà dues noves incorporacions entre les 40 posicions i també, atenció, a la categoria dels aspirants, avui 5 novetats, 5 estrenes en aquesta categoria que anirem descobrint al llarg d'aquestes dues hores de programa, on també tindrem en Pol Millet, on al final d'aquesta primera hora que ens recordarà un número històric de la llista. I en la primera llista, evidentment, tampoc ens farem oblidar d'Oques Grasses. Aquesta setmana és la setmana del seu comiat a sobre els escenaris. Està sent la setmana del seu comiat a sobre els escenaris i, per tant, també al llarg del programa recuperarem alguns números 1 d'Oques Grasses que han sonat al llarg de la història del programa. Per tant, de tant en tant anirem deixant sonar alguna cançó d'Oques Grasses entremig dels èxits de la llista actual, perquè Oques Grasses han estat importants per la primera llista des de que vam començar el 2013, que ells també, doncs, més o menys van començar per aquelles dates i ens han anat acompanyant al llarg dels anys. Per tant, escolta, els trobarem molt a faltar des de la primera llista poder fer sonar cançons de la banda d'Osona, que per cert és la banda que té més números 1 aquí a la primera llista. Per tant, avui també és històric i hem de fer-ho, hem de recordar també a la banda osonenca. Va, som-hi! Comencem el repàs i ho fem amb una de les cançons que ens ha acompanyat els últims mesos i que sona des de la 40. Oh, no.

0: Doncs amb aquesta energia, amb aquest bon rotllo de Doctor Prats, donem per iniciada aquesta edició de la llista. Energia cau 5 llocs, de la 35 a la 40. A la 39, la primera setmana per aquesta cançó del 2025 de Cuarto Azul, un dels èxits d'Aitana que arriba després de Superestrella. S'incorpora a la llista aquesta connexió psíquica en la seva primera setmana des de la 39.
1: Aquesta cançó
2: avui entra a la primera llista.
1: Número 39. Tu

tots una setmana es van incorporar des de la 40, parlem del Sexgeni amb la seva última cançó, Malalt de somnis, i amb un concert que faran el mes de gener a la Sala Apolo per acomiadar-se temporalment dels escenaris, per preparar noves coses, per descansar una mica. Sexgeni han sonat des de la 37. I ja que parlem d'estrenes i de novetats, des de la 36 hi tenim el debut musical dels My Hallies, una banda que s'han donat a conèixer amb la seva primera cançó pròpia, amb aquest Ballo sense tu, que en la seva segona setmana ja puja. Número 3.

èxit rere èxit. Això és la primera llista. Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de la

Olivia Rodrigo, que continua tenint presència a la primera llista amb aquest Drop Dead, és la primera que vam conèixer del seu nou disc, i en cau dues. A la 34, pujada per la Ludwig Van, des del seu últim treball d'estudi. Que bonic! Dos amunt!

0: La Taylor Swift ha sonat des de la 33. I Knew You és la cançó de la banda sonora de Toy Story 5 i ha sonat amb aquesta posició des de la 33. Avui, per cert, tindrem nova cançó de la Taylor a la primera llista. De moment, a la 32, la segona entrada se l'emporta Karol G, que després de moltes i moltes setmanes a la categoria dels aspirants finalment entra en aquesta col·laboració al costat de Bruno Mars amb això que es diu Still.
1: Aquesta

0: És una de les pujades més importants de la setmana, se l'han portat Alex Warren, n'ha sumat 7 de cop amb aquest Emerald Eyes, la cançó que ens va presentar la setmana passada des de la 38 i que en 7 dies ja tenim a la 31. Va, comencem a la categoria dels aspirants a posar cançons, però comencem amb una que tenim de la setmana passada i és l'avançament del nou treball d'estudi dels irlandesos U2. Els U2 que tornen amb nou disc després de 9 anys, es dirà Carnaval de Luz, i el primer senzill es diu Silencio, cançó amb títol en castellà. La cançó és en anglès, tot i que té fragments en castellà, i que sona com aspirant per entrar a la llista la nova dels U2.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Era Bruno Mars, situat des de la 29, això es deia On My Soul, una de les cançons del seu treball de romàntic. A la 28, baixada d'un lloc pels catarres i això que es diu Diumenge sense drama.
1: Número 29.

0: Guillem Gisbert ja no necessita presentacions, porta un mes amb nosaltres amb Entretenma, cançó que formarà part del seu nou treball d'estudi que arribarà el mes vinent i que esperem amb moltes ganes. A la 26, una banda que tenen dues cançons a la llista. Una d'elles està, doncs, ben amunt. La setmana passada la teníem a la 4, veurem aquesta on se situa. Tame Impala, que són rècord de permanència al costat de Geni amb aquest Dràcula, que en suma ja 42 setmanes amb nosaltres.
1: Número 26. Rècord de permanència.

0: Però...
1: Els triets han sonat des de la 24, n'han caigut dues. Era això, de seguida la 23, la 22 i la 21 abans, però anem a la categoria dels aspirants per estrenar una cançó. Ens la porta un artista que debuta a la primera llista amb aquesta cançó, no havia sonat mai encara. Aixé, una artista que és una cantautora nord-americana que es va donar a conèixer el 2019 amb el tema Moral of the Story. Aquesta cançó tan personal per l'Àsia que va escriure inspirant-se en la seva pròpia experiència. Es va casar i es va divorciar quan tenia poc més de 20 anys. Una etapa de la seva vida que va inspirar, doncs, les seves primeres cançons, per exemple, Moral of the Story. Ara arriba amb aquesta cançó fantàstica, Stop the Wedding, nova cançó d'Àsia, debuta a la primera llista amb l'avançament del seu quart treball d'estudi.
2: Novetat a la llista.

0: Clàssics i Skit, que s'aturi el temps. Doncs mira, s'ha aturat a la 23. A la 21 hi posarem Magnètic de Bausa i de seguida també el tindrem amb Pol Miret amb nosaltres. Abans, soltem des de la 22 la baixada de 4 llocs dels Amics de les Arts i segurament t'estimo.
1: Número 22.

0: és un èxit, sona a la primera llista.
1: Va, estem a punt de tancar aquesta primera hora de la llista, però com sempre anem a viatjar en el temps per recuperar un número històric de la llista. Com sempre, aquest espai ens el presenta Pol Millet.
2: Què tal, com estem, Marc Clapés? Doncs sí, avui ens anirem fins a l'any 2013, que són els inicis de la primera llista, quan encara no es deia ni la primera llista.
1: És veritat, quins records, ai. Molt bé, i quina cançó era número 1 de la primera llista un cap de setmana com el que ens trobem?
2: Doncs era una cançó molt bona, que jo recordo moltíssim, és de Katy Perry i es diu Roar.
1: Jo recordo que la presentava així.
2: Exacte. La pots presentar tu, també, ja que estem?
1: Vinga, va. És el teu espai, no vull tampoc...
2: Clar, ja fas molta estona de primera llista.
1: Ja va bé.
2: Una mica de diferència. Doncs aquesta és la de Katy Perry de l'any 2013.
0: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1.

Doncs d'aquesta manera hem obert la segona hora amb aquesta preciosa cançó de Sien Spiro que es deia Great Expectation i que forma part de The Visitor, el seu nou treball d'estudi que presentarà el 2027 a Barcelona amb tot exaurit ja des de fa mesos. Amb Great Expectation suma 4 posicions, se situa a la 20 i obrim segona hora que ens portarà a descobrir si Temper City mantenen el lideratge amb Self-Aware o no, o si hi ha canvis. També hem de posar la categoria dels aspirants 4 novetats. Avui ja hem dit que teníem 5 estrenes per fer, la primera ja l'hem feta, així amb Stop the Wearing, i ara toca fer la segona. La segona es queda a casa. Es queda a casa perquè Max Navarro torna amb nova cançó després de presentar-nos Estrelles, o també, per exemple, la que va venir després. Ara arriba Amor de Pel·lícula, nova cançó de Max Navarro, aspira a entrar a la llista a un artista que ens agrada moltíssim. El tenim mimadíssim, Max Navarro, i segur que entra tard o d'hora. De moment, aquesta setmana l'estrenem. Amor de Pel·lícula, la nova de Max Navarro. Ja no.

0: Shakira ha sonat des de la 19 amb Burna Boy, es deia Dai Dai. 19 setmanes a la primera llista i en cal dues. Atenció, perquè a la 18 hi tenim la pujada més important de la setmana. Amb una cançó que va abandonar la llista, va estar res, un parell de setmanes fora, i va tornar a entrar. Parlem de Stupid Song, la nova cançó d'Olivia Rodrigo, que fa una gran pujada de 10 llocs.
1: La cançó que més puja. Número 18.

0: Era Yujel, French Montana, David Guetta, Shine. 8 setmanes a la primera llista i en suma dues. També una gran pujada s'emporta Ginestar al costat de Nil Moliner, amb qui estaràs, passa de la 24 a la 16, en suma 8.
1: Número 16.

Era Estela Lefty, ha sonat des de la posició 15, reduint una posició de la 14 a la 15, això es deia Boston. De seguida descobrirem la 14, abans anem a nou a la categoria dels aspirants, en aquest cas per posar Purple Disco Machine, un DJ alemany que ja ha sonat vegades i vegades aquí a la primera llista i ara ho fa al costat de la veu de Mick. La cançó es diu Test My Luck, és la nova producció d'aquesta colla d'artistes que debuten amb aquesta cançó a la primera llista, en aquest cas a la categoria dels aspirants. Veurem si entrarà o no, de moment és novetat a la llista.

0: Era DJ Gouja, Jason Derulo, Melody. Semblava que havia d'entrar entre el top 10, però aquesta setmana en redueix dues i passa de la 14 a la, de la 11 a la 13. De seguida a la 12, a la 11, i obrim el top 10. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar nova cançó de Taylor Swift amb la reedició del seu últim treball d'estudi, un disc ple d'èxits. Aquesta cançó ja està número 1 mundial i ara arriba amb una de les 4 cançons que trobem en aquesta reedició del tema de Life of a Showgirl d'Encore. Una de les 4 cançons és aquest Patient Zero, la nova de Taylor Swift, aspira també a la llista.
1: If

0: Miley Cyrus fa una molt bona pujada aquesta setmana, se situa a la número 11 a les portes d'entrar al top 10, un top 10 que obrirem de seguida, però abans d'aquest Vesper Suede, abans d'obrir el top 10, toca anar de nou a la categoria dels aspirants perquè ja hem posat a Purple Disco Machine, Taylor Swift, així Max Navarro, i ara toca estrenar una altra novetat d'un artista que també debuta. A la primera llista es diu Sia Gia, ens arriba des de Barcelona. Un projecte fantàstic amb producció de Jan Aigua, Galgo Lento també està per aquí darrere. En fi, ens té totalment enamorats aquesta cançó que es diu Barceloca. Atenció, l'avançament del seu debut musical que arribarà el mes de gener. Un estil que ja veureu que us agradarà, que us enganxarà aquesta Barceloca. La nova, el debut a la primera llista de Sia Gia, a la primera llista amb Barceloca.
1: Aquesta cançó es

dels imprescindibles d'aquest estiu, la graciosa Alexi de Quevedo i Elvis Crespo, que serveix per obrir el top 10. Aquesta cançó es va estar 3 setmanes aquest estiu, literal, la primera llista, i ja, mica en mica, va reduint posicions. En perd una. A la 9, una altra dels èxits d'aquest estiu que va baixant posicions. Parlem de Moving to the Sun, amb Yuseli.

Bona pujada per Adele, que per cert aquesta setmana ha estat confirmada com una de les artistes del cap de cartell del Primavera Sound del 2027. Actuarà per primera vegada a Barcelona presentant les seves cançons, com per exemple aquesta. En Los Angeles, en suma dues, se situa ja a la 8. A la 7, baixada, no, pujada també d'un lloc per Mr. Know It All. Així sona Teddy Swims a la primera llista. Número

El top 10, sens dubte que aquesta és la cançó més veterana. Suma 22 setmanes i encara no està en número 1. Déu-n'hi-do, va camí de rècord. Recordem que hi ha poques cançons que els hi costi tant arribar fins al lideratge. Aquesta, doncs, es resisteix. Anem tirant. 31 fam, situada des de la 6. A la 5 puja un lloc també CatSci i Animal.

Doncs atenció, perquè aquesta setmana tindrem un nou líder a la primera llista, perquè Temper City només hauran aguantat una sola setmana amb Self-Aware, que cau de la 1 a la 4. Un nou líder que no serà Tame Impala, perquè Loser puja, però només un lloc. Per tant, no us

Es va estar dues setmanes número 1 de la primera llista, que Talk To You la setmana passada va perdre el lideratge i aquesta manté posició des de la número 2, Another. Tenim nou líder, o en aquest cas tenim nous líders perquè són una colla de gent. Karol G, Jude Line, Rusovski arriben a la primera llista i al número 1 amb tan sols 5 setmanes a la primera llista. Aquest Baby Wow és el nou líder de la primera llista per tota aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, més números 1, aquí, com sempre, a la primera llista. Bona setmana!

0: Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés després de dies de negociacions entre Rufián i els republicans. La decisió es formalitzarà avui mateix en una reunió extraordinària de l'executiva del partit. El PSC també ha formalitzat Jordi Hereu com a candidat al 29N. La policia ha desallotjat avui al matí el mig miler de migrants que encara malvivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Uns 300 efectius policials han participat en aquesta operació. Un atac dels Houthis al Iemen contra l'aeroport de la capital de l'Aràbia Saudita provoca com a mínim 12 morts i més de 300 persones ferides. És l'atac més mortífer contra la monarquia del Golf en més d'una dècada i suposa una escalada significativa a la guerra amb els rebels del Iemen, que han amenaçat amb més bombardejos. L'Índia allibera el líder del moviment de les Paneroles, detingut en les protestes d'ahir a Nova Delhi. Tot i el fort dispositiu de seguretat, els opositors han tornat a convocar manifestacions a la capital per a denunciar la corrupció del govern. Al Nepal, una nova crescuda sobtada del riu ha arrasat diversos pobles al centre del país. L'aigua, en què alguns punts ha pujat més de 8 metres per damunt del nivell habitual, s'han portat una quarantena de cases i diversos ponts. Hi ha com a mínim 5 persones desaparegudes. Més de 220.000 persones han omplert l'Estadi Olímpic de Montjuïc en els 4 concerts aquesta setmana per acomiadar Oques Gràcies. Els osonencs van posar punt final ahir a 16 anys de trajectòria musical. El protagonista a les últimes hores al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ha sigut Peter Jackson, director de la trilogia El Senyor dels Anells. Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic del certamen enmig d'una llarguíssima ovació del públic.
1: Esports. En joc des de les 12, dos partits de la Lliga CB de bàsquet en temps de descans. Real Madrid 62, Manresa 38 i Obradoiro 49, Lleida 43. En motociclisme, Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial. També aquest matí el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Aquest matí el conjunt català ha derrotat 23-6 al Nancy francès. I en futbol, victòria ahir del Barça 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes continuen imparables i sumen la vuitena victòria en 8 partits. Triomf també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius.
0: Migdia amb salsereu, amb alguns núvols primicials que ens acompanyaran fins al vespre, però que en general no portaran pluja. Les temperatures no canvien massa o com a molt pugen una mica respecte a les que vam tenir ahir.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la una del migdia. Us parla Jaume Brufau. Gabriel Rufián en cap...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 67%.
6: Continguts en xarxa.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
8: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual també volem compartir, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, algunes històries noves, musicals, que ens acompanyaran. Per començar avui en terres catalanes i per compartir Una de les històries que ens arriben amb veu, música i so de Judith Nederman, que és una cantautora de Vilassar de Mar, i Momi Maiga, que és un músic i virtuós de la Cora, nascut al Senegal, establert a Catalunya. Junts han presentat la cançó solidària Mouta, dedicada a visibilitzar i donar suport a les persones afectades per l'ELA i a recaptar fons per a la seva investigació. Per tant, avui comencem de manera solidària escoltant aquesta cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, Mouta. Mouta.

És la cançó compartida entre Judith Nederman i Mommy Maiga, això es diu Mouta, i així hem obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara mateix anem a fer un viatge cap a Anglaterra, obrim la frontera del dia d'avui per anar-nos fins allà i compartir i escoltar a Bash Croft. És un actor, cantant i compositor britànic, nascut a Oxford, Anglaterra, i aquesta és una de les cançons que ens portarà ara mateix la seva nova. Es diu Pretty People.

La cançó es diu Pretty People, és la més nova de Bushcraft, una altra novetat de la setmana, una cançó que ens parla d'aquella dolorosa sensació d'obrir les xarxes socials i veure que la teva exparella continua amb la seva vida, viatjant o sortint de festa, aparentant tenir una vida perfecta i radiant, de la qual, evidentment, ja no en formes part. Pretty People amb Bushcraft, i tornem a Catalunya amb Mas Vidal. Mas Vidal és un projecte musical català creat i liderat pel músic i compositor Marc Mas Vidal. La seva cançó que escoltarem es diu Aquinoam, que dona títol al seu àlbum de debut, que ha sortit aquest mes d'octubre. És una peça d'autor molt emotiva que compta amb les col·laboracions especials de la pianista Meritxell Nederman i el percussionista Joan Palà, excomponent de Charango i Doctor Prats. Aquesta cançó, que és un homenatge directe a la reconeguda artista israeliana Noa, el nom real de la qual és Aquinoam Nini. Així sona la nova història de Mas Vidal.

Aquí Noam, aquesta és la cançó de Mas Vidal, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Holly Humberstone, és una cantautora britànica de música pop alternativa, nascuda a Nottingham, a Anglaterra, i va guanyar una gran notorietat internacional després de rebre el prestigiós premi Rising Star als Brit Awards de l'any 2022. La seva nova cançó es diu Too Good to Be Lonely, és una de les cançons incloses en el seu àlbum Cruel World, i la temàtica gira al voltant de la solitud, les relacions modernes i l'autoestima. Així sona la nova de Holly Humberstone.

0: El nostre viatge de nou cap a Anglaterra ens ha portat a compartir aquesta nova cançó de Holly Humberstone que es diu Too Cute to be Lonely. Més novetats de la setmana, tornem a aterrar a Catalunya perquè ens arriba l'Ernest Prana, nom artístic d'Ernest Prat Corona, és un cantautor, músic i compositor que neix a Sabadell, tot i que ha crescut, viu i té les seves arrels a Peralada, a l'Alt Empordà. Després de formar part del grup Crossing i passar per una etapa a Madrid, s'ha consolidat com una de les veus emergents més populars del pop en català i com un autèntic fenomen a les xarxes socials. Aquesta és la cançó que escoltarem, es diu Fotos de tardor, la temàtica evidentment ens submergeix en el canvi d'estació.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

Així hem compartit amb ell aquestes fotos de tardor, Ernest Prana, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui sembla la protagonista amb les cançons en aquesta obertura de fronteres per escoltar el més nou de Take That. Actualment funciona com un trio amb Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald, els altres dos membres originals, en Robbie Williams i Jason Orange, ja no formen part de la mítica boy band britànica de manera activa. La seva nova cançó es diu Dreamers. És una cançó que formarà part del desè àlbum d'estudi del trio i que sortirà el 20 de novembre d'aquest any. Dreamers, la nova de Take That, amb tot un missatge que gira a l'entorn de la importància de continuar tenint grans somnis i aspiracions.

Dreamers, aquesta és la nova cançó dels Take That, que ben aviat ens presentaran noves cançons, nou disc, ara ja convertit en trio, i així ens han acompanyat a estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba la Júria. És una cantautora i artista independent catalana, arriba des de Tarragona, dins de la nova escena musical, s'està consolidant com una de les veus emergents del pop d'autor, amb propostes que combinen lletres allò molt personals, l'acústica i una producció molt actual i orgànica. La seva cançó, M'estimo més estimar-te, és el primer senzill de presentació del que serà el seu EP de debut, anomenat Dolça Nostàlgia. I ens parla de la pressió social i la cultura d'opinar constantment sobre coses alienes. M'estimo més estimar-me és la Júria.

cançó es diu Draw You Out, és el més nou de Noah Kahan i és una de les cançons incloses dintre de la banda sonora de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam, The Hunger Games. La cançó d'aquest cantautor i músic nord-americà nascut a Stafford, a Vermont, i que ha guanyat una immensa popularitat a escala mundial gràcies al seu disc d'èxit mundial Stick Season, de fa ja un temps. Una cançó que ens parla, i de forma directa, de la dolorosa, tràgica i alhora esperançadora història d'amor entre dos dels components d'aquesta pel·lícula, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, els Jocs de la Fam, matinada de la sega. Una pel·lícula que, per cert, s'estrenarà, si tot va bé, el 20 de novembre proper a les pantalles dels cinemes. Seguim endavant amb més música, més èxits, més històries noves, que ara mateix ens porten a Lluna Plena, que és un grup de pop urbà i música independent format per una colla d'amics d'Igualada, a la comarca de l'Anoia, i amb la cançó més nova d'ells, Ets una enganxina, com a primer senzill avançament del seu proper i tercer àlbum d'estudi anomenat Per si no ho sabies. Una cançó que es parla d'aquella cançó, d'aquella persona que se't queda completament clavada al cap.

És una de les cançons noves d'aquesta banda anomenada Lluna Plena, Ets una enganxina, així en força ens han arribat ara mateix en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Sondre Lerche, és un cantant, compositor i guitarrista i productor noruec nascut a Bergen, és una de les figures més consolidades del pop alternatiu i de l'indie pop escandinau, reconegut internacionalment per la seva versatilitat musical, que barreja des del folk i rock fins a arranjaments de jazz. La seva nova cançó que escoltarem ara mateix a estrenes es diu Little Kids. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Acrobats, i és un viatge en el temps cap a l'adolescència de l'autor, específicament cap als 17 anys. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Sondre Lerche, Little Kids.

Little Kids, aquesta és la nova cançó de Sondre Lerche des de Noruega, ens arriba i així l'hem escoltat en aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Mon Joan Tiquat. És el nom artístic de Joan Vila Salvanyà, és un músic, compositor i cantautor mallorquí i s'ha convertit en un dels creadors més originals de l'escena balear. L'escoltarem amb la cançó Està, i que va molt directe perquè és una peça molt curta i és un exercici d'introspecció minimalista. Per tant, es tracta sobretot de la simple acció i el pes d'estar present. Estar

mai és tard per començar. Estat vol iniciar.

Des de Ses Illes, Mon Joan Tiquet és una de les cançons està que ens ha acompanyat també en aquest estrenes, històries noves que anem compartint setmana rere setmana. Ella es diu Stevie Bill, és una cantautora i compositora d'origen neerlandès, nascuda a Amsterdam, als Països Baixos, i l'escoltarem amb el seu nou èxit, Take It Off For You, que ens parla del magnetisme, del control, del desig i la rendició cap a una altra persona. Take It Off For You, la nova de Stevie Bill.

La veu, la música i el so de la cantant Stevie Bill. Aquesta és la cançó Take It Off For You, la seva nova que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba Nau, nom artístic d'Arnau. És un jove artista, productor i cantant emergent català i que s'està obrint camí de forma totalment independent dins de la nova escena musical de Catalunya, destacant per la seva proposta molt versàtil i autoproduïda, com comprovarem amb la cançó Cada Lluna, i que ens parla i gira a l'entorn de la intensitat dels vincles sentimentals de joventut, del desig d'evasió i de les nits compartides. Cada Lluna amb Nau.

La veu de Nau i aquesta cançó que es diu Cada Lluna, una altra novetat interessant de la setmana. Anem acabant perquè ens arriba ja a la part final del nostre camí Another i Thirdy. Another és un duet de música de ball i música house format per productors i DJs holandesos i Thirdy és un productor, compositor, vocalista i multiinstrumentista també establert als Països Baixos. Comparteixen una cançó que es diu Like It, una cançó d'estil house amb molta energia i que ens parla i gira l'entorn de la invitació a deixar-se portar a la pista de ball, de connectar amb algú, de viure el moment i de llançar-se a provar coses noves si realment et ve de gust. Per tant, així acabarem amb Another i Thirdy i la cançó Like It. Això sí, tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
2: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbell Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana. No?
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria Jordi Hereu com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
2: En un sol Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
0: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant així la xifra de morts fins a les 98 en el que portem d'any.
2: Un motorista mor aquest dematí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
2: Concretament són 11 al Almacelles, a la comarca del Segrià, i 5 a Pau, en l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però, a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
2: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. I mantenen els 5 punts de batalla sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar llistes d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions del novembre. Però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes com ja es va fer l'any 2023.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
0: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets, aquesta que es manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga els partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran en el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
4: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 9:45 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
1: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
5: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral a les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
0: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acosa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per coses que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guany a les carreteres catalanes.
0: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
0: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
1: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
6: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
7: Bueno, nosaltres, per sort, venem bastants drets. Som una editorial infantil bastant especialitzada en el que és producció pròpia. No, no és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia, i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes, però també comprem, i sobretot comprem més a la Fira de Bolonya, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
6: La Fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre Hi havia una vegada rècords de contes ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
7: I és un llibre molt original perquè és com una bala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg? És Rapunzel o és La Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit, perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi. O sigui, pensa que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any, i per tant és un honor ser-hi.
6: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
0: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell al Baix Empordà reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
1: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
9: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell, vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i diu, Pilar, fem alguna cosa junts, i diu, però que parlem de tu a tu. No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
8: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
0: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
1: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual Parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, i aquest cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és força desconegut per molts terrassencs. Així ens ho explica la Sílvia Comelles, historiadora i arqueòloga del Museu de Terrassa.
11: Això sempre, això em penso que és universal, no? Tothom va descobrir coses fora de casa i sovint ens deixem pendent el que tenim a casa. I a casa, justament aquí a Terrassa, tenim un patrimoni excepcional i una història molt singular, no? De conservació i de preservació.
10: Unes històries que han deixat bocabadats els participants de les visites guiades. És el cas de l'Antonio, que ha descobert una Terrassa ben diferent de la que coneixem avui.
12: Van bien estas charlas, estas caminadas van bien para conocer nuestro pasado, ¿no? Y está muy bien.
10: I és que sota els nostres peus s'amaga una Terrassa que costa d'imaginar. Un passat de fa un milió d'anys que, gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia, hem recuperat.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que està vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els Nets del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3 de 8 en primera ronda i han reeditat el 5 de 8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena. I just ara mateix han tancat rondes amb el 7 de 8. Pel que fa a la jove de Tarragona, els del Cos de Bou de moment ja han completat dos games extra. Una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici, i una supercatedral sin de Montforra de postal ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou Montforra i Manilles, un castell que han descarregat a la perfecció, força sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el cim de nou també. En aquesta ocasió, amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, diada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que pilars de mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
0: Moltes gràcies, Eloi. Seguim molt atents a aquest desenvolupament de la Diada Castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que és gràcies a oferta aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt. Comença.
1: L'última de Doques Grasses ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons himnes com Serem Ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionat tant a grans com petits.
0: Seguim amb més cultura. En aquest cas marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la trobada Trabucaire, una jornada que omple els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
14: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
15: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
14: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness, perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció escaldat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com es tirava dels cabells un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
0: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell, la primera a domicili.
1: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. I els ballesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
0: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elit, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
17: El Municipal Sagnière es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafael d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potablaves van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
18: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està doncs, ben encarrilat i l'objectiu és gulós, la veritat.
17: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
0: A més, els potablava ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105 a 92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91 a 89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120 a 83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
19: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant al Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys, també als quarts de final de la CB, i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs, els de Dani Miret van eliminar les semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
20: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
19: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espar Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
4: Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya basta!
5: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos.
10: Excepto el de Doña Gritona, claro.
11: Bienvenido.
12: Creo que necesita uno más grande.
13: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
15: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: ¿Intentas engañarme?
15: Bella, soy yo. Soy mamá.
16: Continguts en xarxa.
17: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
16: Notícies en xarxa, edició migdia.
17: Cap de setmana clau per a les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
18: Aquest matí s'acaba de confirmar que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
17: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
18: Bon dia, Eduard.
17: Seguim amb política. El Partit Socialista de Catalunya ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
18: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
17: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
18: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
17: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
18: Concretament són 11 al Macelles, al Segrià i 5 a Pau en l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres.
17: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
11: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. Aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clariana, sobretot per la franja de Ponent.
17: I en els esports en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
18: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid.
17: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí, quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llistes es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions de frenar i tornar a derrotar les terres com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
5: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot de encara del tema que coeja de Ceuta, i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptada vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de

0: i hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís de per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues, ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a la P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat quatre persones ferides.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'hospital per Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
1: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
1: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
1: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especials, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per 2 entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
3: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant, recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant, ja tenen llicència municipal i, per tant, en les primeres setmanes, segons ens informen, començaran ja les obres.
2: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
1: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí que se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i

0: en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
1: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada. Esclar, llavors amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
0: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
2: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
3: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
4: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comencem a desestacionalitzar i també es consumeix tot l'any, i és important fer actes conjunts que ocupin degustacions i de la mà, no sol amb l'oli sinó que també amb el vi, Pere de Lleida, etc.
3: No serà aquest l'únic reconeixement que tindrà lloc avui a la fira, ja que a la tarda es farà l'acte de commemoració i entrega del 25è Torronaire d'Honor, acte solemne en el que els menestrals del Torró homenatgen a una persona, entitat o administració que ha treballat per difondre el Torró d'Agramunt.
2: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Diada de Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 Forra a la Torre de Nou Bonfort i Manilles i al Cine de Bonforra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de nou treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells. Torre de Nou Bonfort i Manilles, Cine de Nou Bonforra i un 3 de Nou Bonforra que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça Vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'espadats de 8 amb Folra i Manilles, una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
2: Moltes gràcies, Lolo, i com bé ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casa Coberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Grand Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de grup Pere Casacuberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Casacuberta d'Espanya.
4: They are now heading towards the finish.
5: Contraatac de Pere Casacuberta.
6: Fue espectacular, una hazaña.
7: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius.
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omple els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
8: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
9: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
8: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: Són les 2:50. Anem a parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Capil, Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé, en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava dels cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
0: Canviem d'esport, ens anem ara al waterpolo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir, perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell al Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
11: Molt bon dia, doncs se l'han dut l'Estralpul Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat. Ha guanyat aquest derbi per 10 a casa a Can Llong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de polleguer a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
0: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
1: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid pendent per 120-83. Ja que de tarda la penya visita el Baskonia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
3: La sisa joventut visita la pista de líder de l'ACB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut el botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de l'ACB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa ACB a l'equip de Paolo Galvia, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
4: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
3: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visita a la pista del sorprenent líder de l'ACB.
0: Seguim amb més bàsquet, perquè la Lliga Femenina avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
12: Diumenge a 2:15 a Fontdejau torna a jugar l'Espart Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina des està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar amb Axel Mercerón amb un esquins al peu i Laura Quevedo amb una edema ossi. I a més s'han encès les alarmes perquè la gran estrella de l'equip, Illana Martín, no es troba al 100% a causa d'una caiguda en l'últim duel contra el Palma de Mallorca. El Celta, Araski, Lugo i l'Espart Girona són els únics equips que encara no coneixen la victòria a la Lliga Femenina Endesa. Demà, a 6:45 a Fontejau, nova prova de foc contra el Zona Global Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I parlem també d'esport inclusiu, perquè avui s'ha celebrat la segona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026, que s'estan duent a terme a Tarragona.
1: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comunitats autònomes i 7 països europeus. I des d'aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
0: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia, al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Gabriel Rufián tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés després de dies de negociacions. El partit ho ha fet públic avui en un comunicat i avui a la tarda ho formalitza en reunió extraordinària de l'executiva. Des del PSC proposen ja de manera oficial Jordi Hereu com a candidat a les eleccions generals. La policia ha desallotjat mig miler d'emigrants que continuaven malvivint a l'antiga fàbrica del Guano a Ceuta. Era l'últim gran assentament que encara quedava a la ciutat i el desallotjament ha arribat dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia dimarts a la ciutat autònoma. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que només aturarà els atacs contra les refineries russes, com li reclama el seu homòleg nord-americà Donald Trump, si Moscou fa el mateix amb les infraestructures energètiques ucraïneses. Es manté l'espiral de tensió entre tots dos després que Trump demanés al president d'Ucraïna que plegui. Els hutis del Iemen amenacen amb més atacs contra l'Aràbia Saudita i adverteixen als passatgers que no volin a la monarquia saudita. Després de l'atac contra l'aeroport de Riad, el Pentàgon valora implicar-se en el conflicte i atacar objectius dels hutis. La gossa sorda s'acomiada definitivament avui dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, al País Valencià, on va néixer el grup. Cita d'avui que tanca la gira de retorn de A Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. Esports.
1: A la Lliga CB de bàsquet han perdut el Manresa i el Lleida. El Lleida, quan quedaven 4 segons, el Manresa encaixant 120 punts. Aquesta tarda, Barça-València. També jugarà el Joventut a la pista del Baskonia. Marc Márquez ha acabat 6è la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. I el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 6-2 al Cerdanyola a la final.
0: Migdia de diumenge de temps estable, tot i els núvols prims, sense precipitacions. Les temperatures es mantindran també estables, amb molts valors màxims que es mouen avui entre els 20 i els 26 graus. La setmana vinent començarà tranquil·la, amb sol a l'interior, intervals de núvols a la resta i amb temperatures de dia per damunt de les normals. 3CAT Info. Passen gairebé 3 minuts i mig, de les 3 de la tarda us parla Jaume Brufau. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. Després de dies d'incertesa per si encapçalava o no el Front Ampli o per si es quedava a Esquerra, el partit ha anunciat avui al matí que tornarà a ser el seu cap de llista, tot i que les negociacions, diu, continuen. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de la direcció del partit i el dia 20 s'aprovaran definitivament les llistes al Congrés i al Senat. Tot i amb això, encara està damunt la taula la col·laboració amb d'altres forces sobiranistes i d'esquerra com Podem i si Rufián participarà en algun acte de campanya a la resta de l'Estat. Fons dels comuns lamenten que...
2: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 66%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: dir.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, testimonis,

0: Gabriel Rufián tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés. Després de dies de negociacions, el partit ho ha fet públic en un comunicat i aquesta tarda ho formalitzarà en una reunió extraordinària de l'executiva. El PSC ha proposat de manera oficial Jordi Hereu com a candidat al 29N. La policia desallotja mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat i el desallotjament arriba dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky replica a Donald Trump que es faran eleccions a Ucraïna tan aviat com Rússia accepti un alto el foc de 60 dies. El president nord-americà va dir ahir a Zelensky que plegués per la seva incapacitat, segons Trump, per negociar la pau amb Moscou. Informacions dels rebels del Iemen indiquen que aquesta tarda hi ha hagut una explosió a l'aeroport de la capital del país, Sanaa, controlada pels Houthis. Es tractaria de la resposta de l'Aràbia Saudita al llançament d'un míssil contra l'aeroport de Riyadh, que ha causat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Maçanet de la Selva s'afegirà a la setantena de poblacions catalanes que gestionen directament el servei de recollida de residus. Ho farà abans que s'acabi el 2027 i, segons l'Ajuntament, els permetrà estalviar diners, tot i que es mantindrà la mateixa taxa d'escombraries. La rehabilitació amb drons de petites dimensions pot facilitar la recuperació dels pacients que han tingut un ictus. Arriba a la fase final un projecte pilot en què els usuaris fan moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia. És una iniciativa de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. I la Bossa Sorda s'acomiada definitivament dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita d'avui tanca la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. Aquest diumenge s'ha estrenat l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, al Festival Temporada Alta de Girona. Una proposta familiar que utilitza la música com a fil conductor per acompanyar Alícia en el fantàstic món creat per Lewis Carroll. Esports.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB, derrotes del Manresa i el Lleida aquest migdia. D'aquí una hora, la Penya juga a Vitòria i el Barça a la 7 rep al València. En hoquei patins, la selecció espanyola femenina ha guanyat el Mundial amb 7 jugadores catalanes de les 10 integrants. A la Lliga Catalana, victòria del Bigues i Riells a la final per 7-3 amb el Cerdanyola. I en futbol, l'Elx acaba d'empatar 0 el seu partit amb el Celta. La Lliga de Primera i el Barça va guanyar el Getafe per 3-0 i manté 5 punts amb l'Atlético i 6 amb el Madrid, que també va guanyar a casa.
0: Dia de temps estable, tot i els núvols prims, no es preveu pluja, les temperatures es mantindran estables i molts valors màxims es mouran entre els 20 i els 26 graus. La setmana començarà tranquil·la, amb sol a l'interior i intervals.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 65%.

0: Maquinària electoral ja en marxa de cara al 29 de novembre. Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés i ara enllesteix un acord amb la direcció dels republicans que passaria perquè Podem no es presenti a Catalunya i perquè Irene Montero demani el vot per Esquerra. El partit fa públic avui un comunicat i avui a la tarda ho formalitza en una reunió extraordinària de l'executiva. Aquest matí la policia ha desallotjat mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano a Ceuta. Era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat autònoma i el desallotjament arriba tot just dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia dimarts a la ciutat autònoma. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita. Va causar 12 morts i més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sanaa, i avui a la tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. Escalada de declaracions creuades entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky, que no pare. El president nord-americà afirma ara que Moscou i Kiev ja han acordat una treva immediata pels atacs contra infraestructures energètiques, però el president ucraïnès diu que no en sap res. La rehabilitació amb drons de petites dimensions pot ajudar a la recuperació de pacients que han tingut un ictus. Arriba la fase final d'un projecte pilot en què els usuaris fan moure l'aparell amb moviments amb els braços que s'adapten a la seva teràpia o amb els ulls. És una iniciativa de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui s'ha estrenat l'espectacle Alícia al concert de les Meravelles, al Festival Temporada Alta de Girona. És una proposta familiar que fa servir la música com a fil conductor per acompanyar l'Alícia al fantàstic món creat per Lewis Carroll. I avui la formació valenciana La Gossa Sorda s'acomiada definitivament dels escenaris amb un últim concert que fan a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita tancarà la gira de retorn de A Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet acaba de començar el partit del Joventut a la pista del Baskonia. Primers dos minuts, de moment, la penya perd 4-0. El Barça jugarà a les 7 amb el València, també en bàsquet a l'ACB. Manresa i Lleida han perdut els seus partits contra Madrid i Obradoiro. I d'altra banda, destacar també a la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femenins la victòria del Vigues i Riells a la final contra el Cerdanyola per 7-3.
0: Tarda estable pel que fa al temps, tot i que tenim alguns núvols prims. No es preveuen precipitacions. Les temperatures es mantenen estables. Molts valors màxims es mouen entre els 20 i els 26 graus. La setmana vinent la començarem tranquil·la.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 67%.

0: Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés i ara enllesteix un acord amb la direcció dels republicans que passaria perquè Podem no es presenti a Catalunya i Montero demani el vot per Esquerra. El partit ha fet públic avui un comunicat i aquesta tarda ho formalitzarà en una reunió extraordinària de l'executiva. La policia desallotja mig miler de migrants que vivien a l'antiga fàbrica del Guano, a Ceuta. Era l'últim gran assentament que quedava a la ciutat i el desallotjament arriba dos dies abans de la visita dels reis Felip i Letícia a la ciutat autònoma. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i va deixar més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels hutis, inclosos l'aeroport de Sana. I aquesta tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. L'escalada de declaracions creuades entre Trump i Zelensky no s'atura. El president nord-americà diu ara que Moscou i Kiev ja han acordat una treva immediata per als atacs contra infraestructures energètiques, però el president ucraïnès diu que no en té coneixement. Aquest diumenge s'ha estrenat l'espectacle Alícia, el concert de les Meravelles, al Festival Temporada Alta de Girona, una proposta familiar que utilitza la música com a fil conductor per acompanyar Alícia en el fantàstic món creat per Lewis Carroll. I la Gossa Sorda s'acomiada definitivament, volem dir, dels escenaris amb un últim concert a Pego, al municipi de la Marina Alta, on va néixer el grup. La cita d'avui tanca la gira de retorn a Tornallom, 10 anys després de la seva retirada dels escenaris. Esports.
1: Bàsquet en joc a l'ACB, el Joventut juga a la pista del Bascònia i ara mateix el descans perd de 6 l'equip verd i negre, 45-39, a les 7 Barça-València, en directe del Tot Gira de Catalunya Ràdio. A primera divisió, en joc Reial Societat 3, Deportivo de la Coruña 2, falten 3 minuts per arribar al 90, ja ha disputat Elx 0, Celta de Vigo 0 i ara 6:45, Betis Osasuna. I Marc Márquez ha acabat 6è, la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, Jorge Martín ha acabat 3è i recupera el liderat del Mundial.
0: Cel mig ennuvolat i també clarianes aquesta tarda amb una temperatura molt suau. De nit pot plovesquejar a la Vall d'Aran i demà al matí o migdia s'esperen núvols més gruixuts i 4 gotes a la costa de la demarcació de Barcelona.
2: Trescat Info.
0: Les 6 i 3 minuts els informa Quim Codines. Bona tarda. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. Després de dies d'incertesa, per si encapçalava el Front Ampli o si es quedava Esquerra, el partit ha anunciat que tornaria a ser el seu cap de files a Madrid. La decisió, però, es formalitzarà avui en una reunió telemàtica de la direcció prevista per 6:45 de la tarda. L'acord perquè Rufián torni a ser el candidat d'Esquerra també inclou...
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 76%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7.

0: Esquerra Republicana de Catalunya confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Els republicans negocien ara incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti aquí a Catalunya. S'intensifica la guerra al Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riyadh a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i més de 300 persones ferides. Les forces armades del Iemen avui han atacat posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sanaa. I avui a la tarda ha caigut un nou projectil sobre la Terminal 4 de l'aeroport saudita. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky accepta la treva amb Rússia per no atacar-se mútuament infraestructures energètiques, anunciada, però, unilateralment per Donald Trump, tot i que espera saber-ne més detalls. Tots dos estadistes han creuat retrets en una espiral de tensió que recorda picabaralles anteriors. Aquest matí han desallotjat l'últim assentament que encara quedava a Ceuta amb 500 persones a dos dies de l'arribada dels Reis d'Espanya dimarts. El govern espanyol, que dona per acabats els desallotjaments de migrants d'assentaments a la ciutat autònoma, assegura que des del dia 10 d'agost 12.000 persones han tornat al Marroc. Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que moltes van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials que hi va haver la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot fa servir drons per fer rehabilitació de pacients amb ictus. És un programa conjunt de l'Hospital Comarcal d'Olot, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació TIC Salut i Social. Els usuaris poden moure els aparells segons la necessitat de la seva teràpia i això els facilita la coordinació motora i també els reforça l'autoconfiança. El director i guionista Alejandro Amenábar ha rebut avui molt emocionat el Premi Méliès d'Or del Festival de Cinema de Sitges per la seva trajectòria dedicada al gènere fantàstic i de terror. En el certamen s'ha projectat una versió restaurada de la seva pel·lícula Tesis i Amenábar ho ha aprofitat per anunciar que el seu nou film serà de misteri.
1: Esports.
2: Ara a les 7 al Palau Blaugrana comença el Barça-València a la Lliga CB. El podeu seguir en directe pel Tot Gira Catalunya Ràdio. El Joventut, d'altra banda, perdut de 20, 93 a 73 a la pista del Baskonia. A primera divisió, en joc el Betis 1, Osasuna 0, mitja hora de partit. Ja disputats l'Elx 0, Celta 0 i el Reial Societat 3, Deport 2. I Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi, Jorge Martín ha estat tercer i recupera el liderat del Mundial.
0: Tenim el cel mig ennuvolat amb algunes clarianes, amb temperatures a bona part del país suaus. Ara aniran baixant de cara al vespre i nit, que pot ploure una mica a la Vall d'Aran, i demà matí o migdia núvols més gruixuts i quatre gotes a la costa de la demarcació de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 81%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí, doncs, va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí, música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar,
0: i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions espanyoles. Els republicans negocien incloure membres de Podem a les seves llistes a canvi que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. S'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac d'ahir contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que va causar 12 morts i va deixar més de 300 ferits. Les forces armades del Iemen han atacat avui posicions dels rebels hutis, inclòs l'aeroport de Sana, i aquesta tarda ha caigut un nou projectil sobre la terminal 4 de l'aeroport saudita. Volodymyr Zelensky accepta la treva amb Rússia per no atacar-se les infraestructures energètiques, anunciada unilateralment per Donald Trump, però espera saber-ne més detalls. Tots dos estadistes han creuat retrets en una espiral de tensió que recorda picabaralles anteriors. Desallotjat l'últim assentament que quedava a Ceuta amb 500 migrants a dos dies de l'arribada dels Reis d'Espanya. El govern espanyol, que dona per acabats els desallotjaments d'assentaments a la ciutat autònoma, assegura que des del 10 d'agost 12.000 migrants han tornat cap al Marroc. Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot utilitza drons per fer rehabilitació de pacients amb ictus. És un programa conjunt amb l'Hospital Comarcal d'Olot, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació TIC Salut i Social. Els usuaris poden moure els aparells segons la necessitat de la seva teràpia i això els facilita la coordinació motora i la reforça l'autoconfiança. I el director i guionista Alejandro Amenábar ha rebut emocionat el premi Méliès d'Or del Festival de Cinema de Sitges per la seva trajectòria dedicada al gènere fantàstic i de terror. En aquest certamen s'han projectat una versió restaurada de la seva pel·lícula Tesis i Amenábar ho ha aprofitat per anunciar que el seu nou film serà de misteri.
1: Esports.
2: Dos partits de bàsquet en joc amb presència catalana. La Lliga CB de bàsquet està jugant al Barça, guanya de 4 al València al Palau. La Lliga femenina, Unigirona 43, Jairis 55 a l'últim quart. A primera divisió, en joc un partit, el Betis 4, Osasuna 2, falten 22 minuts per acabar el partit. I Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Victòria per Bezzecchi Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial.
0: Aquesta nit la temperatura tornarà a ser fresca a tot l'interior i una mica freda al Pirineu sense glaçades. De dia a demà tornarem a repetir valors d'entre 22 i 27 graus. Tindrem el cel mig ennuvolat al nord del Pirineu, comarques de Girona i a l'est de Barcelona. I també hi haurà boira baixa a la Catalunya central.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 87%.
6: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
7: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'aquesta setmana és l'òpera que dona el tret de sortida a la Fundació Òpera Catalunya d'aquesta temporada 2026-2027. Avui, l'Elisir d'Amore.
6: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
7: L'Elisir d'Amore és una òpera o melodrama giocoso, dividit en dos actes amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Felice Romani, tot i que basat en el que va escriure per Daniel Aubert, el llibretista i escriptor Eugène Escribe. L'escena va ser al Teatre de la Cannoviana a Milà el 12 de maig del 1832. A Catalunya va estrenar-se l'any 1833, concretament el 25 de maig al Teatre Principal de Barcelona. Títol aquest, l'Elisir d'Amore, que es podrà veure del 14 d'octubre al 13 de novembre a les ciutats de Sabadell, Viladecans, Cadaqués, Barcelona, en aquest cas el Palau de la Música Catalana, Granollers, Vic, Cornellà de Llobregat, Figueres, Tarragona, Lleida, Manresa i Sant Cugat del Vallès en el marc de la Fundació Òpera Catalunya. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta preciosa òpera, Memorino és un camperol analfabet que està enamorat de Dina, un paper per tenor líric lleuger que requereix molta gràcia escènica encara que no té massa dificultats. Bé, has de ser un bon tenor per poder-lo assumir sense cap mena de dificultat. A Dina, tot i que segur la peça més popular de l'òpera és la coneguda romanza Una furtiva làgrima, que canta Memorino i que avui, per descomptat, podrem escoltar, qui realment pot tenir complicacions escèniques és el paper dedicat a Dina, una jove propietària rural i hostalera del poble, que és coqueta, però en el fons enamorada de Memorino, un paper adreçat a una soprano lleugera amb gran capacitat per les agilitats, els salts vocals i, esclar, la coloratura. El Dulcamara és un fals metge i un xarlatà que ven un elixir que suposadament té virtuts amoroses, encara que només serveixen per engreixar la seva butxaca, ja que es tracta tan sols d'un vi bo, pel que diuen, de Bordeus. Aquesta és una part per baix còmic que ha de gaudir d'habilitats com el canto silabato, les agilitats i alhora la potència, a més d'una gran personalitat escènica. Belcore és el cap d'un regiment que fa parada a la villa on es desenvolupa l'acció i s'enamora de Dina. Ella se n'aprofita per posar gelosa a Memorino. Aquest personatge ha d'interpretar-lo un baríton. És un paper modest, però exigeix personalitat i una tessitura alta. Janetta és l'amiga de Dina, una noieta del poble. Paper breu per soprano debutant, quan l'obra representa de manera íntegra, tal com darrerament s'està fent, té una presència, podríem dir, més rellevant. També hi ha dos papers muts, el del notari i el de Moretto, l'ajudant de Dulcamara. Originàriament, aquesta bucòlica història escrita per Eugène Scrive estava ubicada a l'aleshores exòtic País Basc. Amb tot, la revisió que va fer-ne Felice Romani, si bé no va canviar-ne la ubicació, no va donar indicacions precises d'on desenvolupava l'acció en si. Així doncs, si no coneixem l'obra original, no trobarem cap indicació que ens indiqui l'espai de l'acció original, per tant, al País Basc. Tot i així, l'ambient segueix sent rural i patriarcal. La senzillesa del panorama escènic i l'economia del repartiment, no massa exigent, a més el to simpàtic i suaument romàntic de l'argument, van ajudar a consolidar aquesta òpera que mai ha desaparegut del tot del repertori. De fet, a principis del segle XX va ser adoptada per Enrico Caruso com a títol d'èxit segur i de poc esforç, motiu pel qual aquesta obra va incrementar encara més el seu prestigi. El cert és que es tracta d'una òpera amable, ideal per iniciar-se al món de la lírica, ja que, a més de còmica, conté una trama entranyable que pot arribar a fer emocionar l'espectador si el plantejament escènic és funcional. En tot cas, una obra sempre, sempre molt recomanable i que sempre ve de gust escoltar. Si no la coneixeu, no marxeu, que anem a situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. El babau ignorant però bondadós, Memorino, està enamorat de Dina. Mentre ella la llegeix, l'infeliç lamenta la seva ignorància. Ell és un babau, però ella, en canvi, és l'admiració de tot el poble. Sigui com vulgui, per Memorino a Dina és bonica, molt de fet, i també se l'estima. Ens ho canta el tenor Luciano Pavarotti.

A Dina, quan apareix en escena, està llegint la història de Tristany i Isolda i se'n riu del fet que algú hagi de necessitar un elixir per despertar l'amor d'algú altre. Assegura que ella, coqueta, sap maneres molt més efectives per tal d'aconseguir-ho. Però ara arriba de sobte un regiment militar al poble. El seu sergent, a diferència de Nemorino, no té cap problema en presumir de la seva bellesa i intentar seduir a Dina, proposant-li un matrimoni que ell accepta tan sols per molestar a Nemorino. Ella, a Dina, és la soprano Kathleen Battle i ell, Belcore, el baríton Leo Nucci, dirigits els dos per James Levine l'any 1990 a Nova York.

Nemori no pot resistir aquesta escena de seducció i acaba confessant el que sent per ella, però Adina, que se l'escolta amb paciència, li diu que ella és lleugera i canviant i que no vol un amor constant. En el fons, encara que no li cau malament al noi, gaudeix fent-lo patir, seguint la tradició de l'òpera còmica italiana que suposa crueltat a les dones boniques. Són Joan Sutherland en el paper d'Adina i Luciano Pavarotti com a Nemorino, els dos dirigits per Richard Bonning en una gravació de l'any 1970.

I ara se sent una trompeta. Una trompeta que anuncia l'arribada al poble del xarlatà que es diu metge Doctor Dulcamara. L'interpreta el baix còmic Enzo Dara.

Aquest que escoltàvem és el doctor Dulcamara, un xarlatà que va de poble en poble venent falsos beuratges miraculosos. De Morino li pregunta si coneix l'elixir de la reina Isolda, que aquell que provoca l'amor a l'acte i que fa referència a Dina a l'inici d'aquesta òpera. Doncs bé, Dulcamara ràpidament entén que podrà enredar el noi i li ven una ampolla, però una ampolla de vi de Bordeus. Ara bé, per raons de seguretat, li diu a Nemorino que no notarà l'efecte fins al cap de 24 hores d'haver-la begut. I així, clar, Dulcamara tindrà temps suficient com per allunyar-se del poble sense haver de respondre per l'estafa. Nemorino, amb la confiança que li dona l'ampolla de l'elixir, recordem que és vi i, per tant, embriaga el jove, s'atreveix a anar a veure a Dina. Aquesta, estranyada per la reacció del noiet, s'enfada i bufeteja el noi. Són Luciano Pavarotti com a Nemorino i la soprano Kathleen Battle com a Dina, dirigits per James Levan amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York.

Acte seguit, Janetta explica la notícia que l'esquadró de Belcore ha de marxar abans d'hora. Belcore li pregunta a Dina si el termini pel casori pot avançar-se i fer la boda aquella mateixa tarda. Veient com n'està de desesperant Nemorino i només per fastiguejar-lo, a Dina acaba acceptant. Belcore insulta el noi que s'atreveix a suggerir que s'esperin, almenys un dia, diu, de manera que l'elixir tingui temps a fer el seu efecte. Tot el poble se'n riu aleshores del pobre babau i marxen a ballar per celebrar les properes núpcies. I intervenen Nemorino, en la veu de Giuseppe Di Stefano, Adina Schildguden, Belcore, Renato Capecchi, Janetta, Luisa Mandelli i el cor, tots dirigits per Francesco Molinari Pradelli l'any 1958.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'Elixir d'Amore de Donizetti. El segon acte es desenvolupa durant la tarda, a casa de Dina. Els convidats, en aquest dinar, festegen les núpcies que estan a punt de celebrar-se entre Belcore i Adina. Dulcamara canta una cançó a duo amb la núvia. És una barcarola a dues veus, una mena de fàbula que Dulcamara s'inventa per divertir els convidats i Adina li segueix el joc. Són el Dulcamara de Fernando Corena i la Dina de Hildguden.
2: La Nina gondoliera, el senador Trenelli. Barca ruola due voci.

Arribar al notari i tots passen al saló interior per oficialitzar el matrimoni. Dulcamara es queda a l'exterior i ho aprofita per menjar i beure més. Adina entra descontenta perquè Nemorino no ha aparegut i no podrà veure el patir mentre ella es casa. Però Nemorino finalment arriba, veu a Dulcamara i s'afanya a demanar-li una altra dosi de l'elixir, però aquesta ha de funcionar a l'acte. Dulcamara es mostra disposat a facilitar-li sempre i quan, esclar, li pagui l'ampolla, però Nemorino no té diners. Dulcamara aleshores marxa i li dona de termini un quart d'hora per tal de trobar els diners per comprar aquesta nova dosi de l'elixir miraculós. Mentre tant, Nemorino es desespera. Belcore surt del saló contrariat. Adina diu que no vol casar-se fins que arribi la nit. Realment ho fa per aconseguir que Nemorino estigui present a la cerimònia, esclar. Veient el camperol, Belcore li pregunta què li preocupa. Nemorino respon que no té diners i el sergent li ofereix els diners que es dona a aquells que s'allisten al seu regiment. Nemorino accepta, signa el contracte amb una creu, atès que és analfabet i no sap escriure, i marxa content amb els seus diners. Abans, però, escoltarà els consells de Belcore. De nou, Luciano Pavarotti és Nemorino i Leonucci Belcore.

Geneta explicarà un secret a les amigues del poble. Segons Geneta, Nemorino ha heretat una fortuna d'un oncle ric. Al principi de la història se'ns diu que Nemorino no va cuidar-lo, ja que prefereix estar al costat de Dina. Doncs bé, totes les noies del poble es tornen boges per estar amb el ric babau i el conviden a ballar. Nemorino, que s'ha begut tot l'elixir i que està una mica borratxo, creu que aquest interès naixent de les noies cap a ell és a causa de que aquest elixir està funcionant. Ara arriba Dina just a temps per veure com Nemorino, envoltat de les noies del poble, marxa alegrement. Dulcamara entra ara veient la tristor a la cara de Dina i li diu que el noi ha begut un elixir d'amor i que per obtindre'l s'ha allistat al regiment, venent la seva llibertat. Tot per aconseguir l'amor de la jove. Dulcamara és Enzo Dara, mentre que Adina és Kathleen Battle.

Quan Nemorino torna, pensa en una llàgrima furtiva que ha vist als ulls de Dina i està convençut que ella també l'estima. Ho canta Giuseppe Di Stefano en una tendra interpretació de l'any 1958.

0: Adinat finalment comprèn ara com n'està d'enamorat Nemorino d'ella. La noia, emocionada, compra el contracte que ha signat el jove amb Belcore i el trenca, retornant-li així la llibertat. Però Nemorino, en rebre la llibertat per part d'Adina, li diu que no la vol si ella no l'estima. Ella li declara el seu amor i els dos celebren la seva unió. Dulcamara aprofita per afegir que la felicitat de la parella l'ha causat el famós elixir. Belcore, en veure Adina en braços del seu insignificant rival, marxa i assegura que trobarà altres dones a qualsevol lloc. L'òpera acaba amb l'alegria general, cosa que Dulcamara aprofita per vendre més ampolles d'aquest fals elixir. I aquest és el final de l'òpera L'elixir d'amore de Gaetano Donizetti, estrenada l'any 1832. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 91%. 1, 2, 3,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Si sou persones aficionades al jazz, segurament ja sabreu que l'edició d'enguany del Festival Internacional de Jazz de Barcelona ja està oficialment en marxa i que aquest 2026 es compleixen 60 anys de la primera edició. Una edició que es va celebrar entre els dies 3 i 6 de novembre de 1966. El nostre temps de jazz d'avui, el nostre Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, el dedicarem a recordar alguns dels concerts de jazz que es van celebrar a Barcelona als anys 50 i 60 i que van portar que, a la tardor de 1966, s'acabés creant el festival. Comencem amb el pianista Willie the Lion Smith, que va actuar el dia 7 de febrer de 1950 en el Casal del Metge, un edifici d'estil noucentista que es troba a la Via Laietana de la ciutat. Va ser un concert organitzat pel Hot Club, l'associació, deien, dels amants del jazz autèntic.

Segur que heu identificat Summertime, la composició dels germans Gershwin que acabem d'escoltar en la interpretació del pianista Willie de Lion Smith. Si fem una mica d'història, us podem explicar que el jazz va arribar a Europa en acabar la Primera Guerra Mundial i la seva porta d'entrada principal va ser la ciutat de París, des d'on es va escampar com una taca d'oli per la resta del continent. En aquell moment, París i Barcelona tenien molta relació i està documentat que l'any 1919 ja hi havia orquestrines locals que havien incorporat els nous ritmes americans al seu repertori. Era música 100% ballable i amb un caràcter tan lúdic que molts intel·lectuals la veien com un divertiment, diguem, interessant, però era una música allunyada del fet pròpiament artístic, deien. Aquesta idea i la recerca de la puresa del jazz original van fer que l'any 1935 es creés el Hot Club de Barcelona, una associació per la difusió del que ells creien que era el jazz autèntic, el jazz nord-americà. Van organitzar un primer concert amb figures internacionals el 29 de febrer de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada de la dictadura franquista van fer impossible la seva continuïtat, o com a mínim la continuïtat de les seves activitats. Això es va trencar l'any 1950, quan, com hem explicat, van portar a Willie de Lion Smith. Un altre músic americà que va venir a Barcelona de la mà del Hot Club va ser el trompetista Bill Coleman l'any 1952. Feia 2 anys que s'havia instal·lat a París, a França, on s'hi quedaria fins a la seva mort l'any 1981. Bill Coleman havia nascut l'any 1904 a París, però en aquest cas no és la capital francesa. És una ciutat que es diu així i que es troba a l'estat de Kentucky, als Estats Units.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i seguim recordant concerts de jazz celebrats a Barcelona durant les dècades dels 50 i 60. Podem dir que esdeveniments precursors del que seria posteriorment el Festival de Jazz. El febrer de 1953, el Hot Club va presentar en el cinema Windsor Palace de l'Avinguda Diagonal de Barcelona el trompetista Dizzy Gillespie, figura clau del jazz modern i pare, al costat de Charlie Parker, de la tendència anomenada bebop. I és exactament en aquests termes que el van presentar, dient que el Hot Club donava cabuda a totes les diferents facetes del jazz. No sabem si es van ocupar les 1.478 butaques que tenia el local, però sí que podem dir que va ser un èxit considerable i que es van omplir autocars des de diferents localitats catalanes, com Granollers o Mataró, per assistir-hi. Ara us portem una versió de Oh Lady Be Good, de Dizzy Gillespie i el seu grup, gravada a la Sala Pleyel de París, aquella mateixa gira de 1953.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Now I'd like to feature our vocalist, Joe Carroll, who will sing Oh Lady Be Good. If you can't be good, be bop.

0: Dizzy Gillespie, Oh Lady Be Good, gravació de 1953. Segurament el concert, en aquest cas concerts, més multitudinari i famós dels que va organitzar el Hot Club de Barcelona als anys 50, va ser el que va portar a la nostra capital el rei del jazz, Louis Armstrong, i els seus All Stars, amb la cantant Velma Middleton. Era pràcticament Nadal, els dies 22 i 23 de desembre de 1955, i Armstrong venia per fer dos concerts diaris, pels que ja s'havien venut totes les entrades. La història és de sobres coneguda. El dia 22 es van haver de suspendre perquè l'avió que havia de portar els músics des de Roma no es va poder enlairar per la boira que hi havia a la capital italiana. Així que l'endemà, el dia 23, Armstrong i la seva colla van haver de fer tres concerts en un mateix dia per minimitzar els efectes de l'anul·lació. Curiosament, els concerts es van gravar i l'any 2000 la discogràfica barcelonina Fresh Sound els va editar en un CD doble. Allà s'hi pot sentir, per exemple, aquesta versió de That's My Desire que sentim ara amb la veu de Melba Middleton.
1: Well, at this time, Lorne, I'd like to do a recording of That's My Desire.

Els All-Stars de Louis Armstrong, gravats en directe a Barcelona, en el Windsor Palace, el 23 de desembre de 1955. That's My Desire, amb Velma Middleton a la veu. Un altre músic nord-americà que va tenir molt d'èxit a casa nostra va ser el vibrafonista Lionel Hampton. Tant és així que en el termini de poc més d'un any, entre 1955 i 1956, ens va visitar dues vegades. El concert, hauríem de dir concerts també en aquest cas, que ens interessa més són els de març de 1956, que es van dur a terme també en el Windsor Palace. I ens interessen perquè va ser en aquesta visita que a Lionel Hampton li van presentar el pianista barceloní Tete Montoliu, que tenia 21 anys. Van tocar junts i Hampton va quedar impressionat amb aquell jove català que tocava i sentia el jazz com els americans. I no només van tocar junts, també van gravar. Aquí els teniu amb Toledo Blade.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i seguim repassant concerts de jazz a Barcelona als anys 50 i 60. Ara ens aturem l'any 1956 i tornem a anar al cinema Windsor Palace, que, evidentment, a part de la pantalla de projecció, ja que era un cine, també tenia un escenari. Dies 2 i 3 d'octubre, una altra figura inoblidable ens visita, Count Basie, que l'any 1956 es trobava en un moment pletòric, amb l'orquestra renovada i dins d'una gran gira europea amb totes les entrades venudes. Un altre detall a destacar és que el fet de celebrar concerts en el cinema Windsor Palace no és ni molt menys una casualitat. El gerent del local era el senyor Alfredo Matas, que va ser una de les persones que van recuperar el Hot Club després de la guerra, i als anys 55, 56 i pràcticament fins als 60 n'era encara un dels directius del Hot Club. Durant aquella gira d'aquest any 1956, aquesta gira per Europa, Basie i els seus músics van gravar el disc Basie in London. La curiositat és que tota la música que es pot escoltar en aquest disc, que té un títol inequívoc, repetim, Basie in London, és a dir, Basie a Londres, doncs tota aquesta música es va gravar en el concert de la ciutat sueca de Göteborg. Què té a veure Londres i Göteborg? No en tenim ni idea, però aquí teniu Corner Pocket.

Corner Pocket, la que vam d'escoltar interpretada per la Big Band de Count Basie, any 1956. I avancem en el temps per aturar-nos ara a l'any 1959, final de dècada, amb la programació de concerts de jazz a Barcelona consolidada, si voleu, concerts espaiats en el temps, però continuats. 6 de febrer de 1959, el trompetista Cootie Williams, veterà de l'orquestra de Duke Ellington, aterra a la ciutat, una vegada més en el Windsor Palace, per oferir un concert. Williams, en certa manera, va ser el cap de cartell general d'aquell any 1959. I ens porta Sliding and Gliding.

La música del trompetista Cootie Williams en un projecte a nom propi d'una figura que va assolir la fama com a membre de l'orquestra de Duke Ellington. Arribem a 1960 i en aquest moment l'empresari Joan Rosselló funda el Club Jamboree, el mes de gener d'aquell any. Rosselló veurem que es convertirà en una persona clau per al naixement del Festival de Jazz, però en aquest moment, 1960, encara és una mica massa aviat. Anem al 27 de maig d'aquest any. El Hot Club torna a ocupar el Windsor Palace amb l'orquestra de Quincy Jones, una formació que no només incluïa músics blancs i negres, sinó que també comptava amb dues noies, fet realment estrany en aquell moment, o diguem, inusual en aquell moment. Teníem a la pianista Patti Bowen i a la trombonista Melba Liston. Liston es convertiria després també en una arranjadora excepcional. Es van gravar diversos concerts d'aquella gira europea de Quincy de 1960 i us hem portat la gravació del que van oferir a Lausanne, a Suïssa. Aquí teniu la balada que va compondre Benny Golson en memòria de Clifford Brown. Aquí teniu I Remember Clifford.

I Remember Clifford per Quincy Jones i la seva orquestra, formació de 1960. L'any 1963 trobem un canvi d'emplaçament dels concerts i, per fi, el jazz torna al Palau de la Música. El 1963 va ser el trompetista Chet Baker qui el va ocupar, i el 1964 va ser el Modern Jazz Quartet que van portar el seu jazz de cambra i la seva elegància al Palau. En aquell moment, la distribució dels discos del Modern Jazz Quartet a nivell estatal la tenia la discogràfica barcelonina Belter. Un dels discos que va editar es titula The Sheriff. És del mateix any 1964 i conté aquesta cançó que comença molt suau i s'anima a partir del minut i mig aproximadament de la seva durada. Aquí la teniu, Mean to Me.

0: Matthew Thom, I Christian Sands, and you're listening to Jazz It.
1: I en el nostre repàs de concerts anteriors al Festival de Jazz de Barcelona arribem finalment a l'any clau, 1966. L'empresari i propietari del Club Jamborí, Joan Rosselló, pren el relleu i organitza diversos concerts en el Palau de la Música. N'hi ha tres que destaquen clarament, i dels tres, sens dubte, el primer va ser excepcional. Vam tenir l'orquestra de Duke Ellington i la cantant Ella Fitzgerald, que actuava primer amb el seu trio i després amb tota l'orquestra. En aquell moment, any 1966, aquest cartell era, segurament, el màxim que es podia demanar en jazz.
2: I thank you. Isn't that pretty tune?

Duke Ellington i Ella Fitzgerald ens han portat Let's Do It. I així és com arribem al final d'aquest jazzit especial a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa que, per acabar-lo del tot, ara us deixarem amb dues figures mítiques. D'una banda, Woody Herman i la seva orquestra, que van actuar a Barcelona, en el Palau de la Música, ja us ho hem dit, el 15 de març de 1966. Els escoltarem amb Autobahn Blues, i després serà el pianista Earl Hines qui acabi d'exaurir els darrers minuts amb una balada. Fantàstic, That's You. Hines va celebrar el seu concert el 25 de maig d'aquell mateix any i en el mateix escenari, al Palau. El novembre posterior ja va veure com arribava la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I amb aquest fragment de història del jazz us diem adeu l'equip habitual del programa, Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 93%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: Where's all my soul, sisters? Let me hear.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 89%.